Sara Sergi Rodríguez. Algun convidat i convidada més. També sabran d'una altra activitat que s'ha organitzat i que en ella està el Enric Moltó, el climatòleg, el nostre climatòleg. També coneixeran altres serveis i avantatges que els oferiran des de Mútua Levante. Estarem una vegada més amb Maria Àngeles Pascual del Departament d'Atenció al Client i de Vendes. Així anirem trenant aquesta hora i 20 minuts més o menys que ens queda. Encara queda per davant. Serà la banda sonora que van a escoltar, així que moltes gràcies per elegir-nos. Per sintonitzar el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si optem per escoltar-nos via online, bé perquè han entrat a radioalcoi.com, bé perquè tenen encès activat l'aplicació mòbil de la cadena SER i han seleccionat Radio Alcoi, bé perquè tenen un d'aquests dispositius intel·ligents i han fet la indicació pon Radio Alcoi. Siga com siga i estiguen on estiguen, gràcies per escoltar-nos. Així que anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.

0: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
2: Avui anem a parlar d'entorns escolars segurs a la nostra ciutat, una iniciativa que es va posar en marxa ja per el 2024 i ens acompanyen Raül Llopis, que és regidor de Seguretat. Raül, què tal? Benvingut.
3: Molt bon dia i moltes gràcies.
2: I Alberto Velda, que és el regidor d'Educació. Alberto, què
4: bon
2: tal?
4: Bon dia, gràcies.
2: Bueno, una iniciativa, recordem, que té el seu origen, Raül, en 2024, no?
3: Sí, com a tal, del 2024. Podríem fer un poc d'història i remuntar-se un poc més. Sí que és veritat que en altres legislatures, des del Departament d'Educació, com també des del Departament de Policia, pues anàvem donant atenció a totes les reclamacions de millora que ens feien per centres escolars, no? Però mai havíem planificat com si diguérem una actuació general en tots els centres escolars. Aleshores, també n'hi ha que fer menció i deixar-ho patent, van haver diferents partits polítics, concretament Guanyar va ser un dels que va fer una proposta, no?, d'entorns segurs, d'entorns escolars segurs, i nosaltres vam posar mans per feina per tal de fer una planificació global, mirant tots els centres escolars, que bueno, ara vos podrà parlar Alberto de com es va impulsar, com van fer aquesta participació per part dels centres escolars i tot el tema, per tal de fer un anàlisi i un diagnòstic de quins eren les necessitats de cada un dels punts, i després la policia pues lo que va fer és a través dels operaris que tenim de senyalització i tot el tema, i també de diferents col·laboracions amb IGS i mobilitat, pues treballar per tal de fer aquests entorns segurs, conforme fa menció, no?
2: Molt bé, parlem d'unes mesures que es van posar en marxa per aconseguir esta seguretat en els centres educatius. Alberto, quines actuacions van ser aquestes primeres que es van encetar?
4: Bueno, sí, com diu Raül, el que van fer en aquell moment és intentar fer una planificació, no?, de tot el que teníem per millorar en el que era l'entorn de cada un dels centres escolars, per a que al final siga més segur, no només per als xiquets, sinó per als pares, les mares, per

0: per al professorat, per a tota la gent que acudís als centres. Jo recordo que al final el que vam fer és sentar-se en cada un dels centres, on estàvem des del Departament d'Educació, Departament de Policia, es reuníem en l'equip directiu de cada centre escolar, visitàvem l'entorn, el veiem, i el que al final un poc decidíem entre tots quines eren aquestes actuacions que podíem fer, que podien millorar. El cas jo crec que més significatiu, no? El més visual que podem tindre és l'entorn del Col·legi Sant Vicent, on no només eren els elements que vam tindre que col·locar, com volardos i demés, com pintar de pas de peatons, com llevar places d'aparcament, sinó que també va suposar un canvi de circulació en la zona. En aquella zona es podia muntar i baixar per davant del centre educatiu, en una zona més estreta, que provocava al final perill per a tots els vianants, i el que vam decidir al final és reordenar. O sigui, d'ahir va ser al final una reordenació del centre del barri, on també es va treballar en la gent del barri, per tal de que aquests canvis de direccions en els carrers adjacents al final provocaren que en aquesta part de davant del centre només ara es pot baixar, i això ha fet que siga molt més amable per al centre educatiu el fer-ho. També modificació de parades d'autobús, modificació de contenedors. Al final és un tema global, no?, que afecta molts departaments, però al final el que intentem sempre és veure l'alumnat per on entra, facilitar que els pares i les mares puguen portar els xiquets, perquè no tot el món pot anar caminant, sempre hi ha gent que té que anar en vehicle, puga accedir el més prop possible, però sobretot garantir que el xiquet o la xiqueta, quan és del centre educatiu, pues, tinga totes les condicions millors. Recordo que hi havia centres on hi ha centres com per exemple Carmelites, on quan ixes el trobes a 2 metres és la vorera, i hi està la calçada, està la carretera per on passen cotxes. Aleshores, ahir el que hem fet és van posar un pas de peatons molt ample, van posar resaltes per a que els vehicles no correguin tant, van posar volardos, van llevar aparcament perquè la gent no pogués aparcar, que damunt aparcaven justament enfront. Al final, veure les condicions de cada un dels centres i el dic, propiciar tots aquests canvis que tinguem que fer per a poder fer que l'entorn sigui molt més segur.
1: I després de Sant Vicent i Carmelites van vindre la resta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, van haver molts. Hem fet actuacions en Salesians de Joan 23, hem fet actuacions en La Salle, on per exemple en La Salle estem parlant d'un centre on hi havia una costera molt empinada, per on ixen els alumnes, els vehicles arribaven i moltes vegades quan ploïa, quan estava un poquet humit l'asfalt, el que feia és que s'esbaraven, això posava en perill que se'n pogueren anar cap arrere. Per exemple, l'actuació va ser molt més dràstica perquè era fresar tota la part de l'asfalt, fer-lo rugós per a que això no passara. A la part que vam llevar aparcament, que van senyalitzar, que van posar paper, pas de vianants i el van repintar. Clar, es van fer moltes actuacions. Estem parlant de Santana, on també es va actuar en l'entorn, Salesians del Centre, Arnauda, en Pare Vitoria, en Cotes Baixes. Ara mateix jo crec que hem actuat pràcticament en tots els centres educatius. Sí que hi ha un entorn en el que està pendent l'actuació i és per un tema de les obres, que és l'entorn d'Andreu Sempere, Horta Major i Tomàs Llàcer, on estem esperant que acaben les obres de l'Andreu Sempere per a tornar per a fer tota aquesta actuació de l'entorn i poder utilitzar ja en perfectes condicions. Però jo crec que llevat d'això s'ha actuat en tots, inclús en alguna escoleta no municipal, sinó alguna escoleta concertada que també ens ha demanat que actuàrem, també s'ha actuat. També vam implantar en alguns llocs com en Sant Roc, això Raül ho pot explicar molt millor, que és el tema del Kiss and Go, que jo crec que al final també ha fet que siga molt, molt millor, no?, l'accés al centre.
1: Que curiós és aquesta despedida, no? Sí. Dels pares i els xiquets, que bueno, que genera caos en la circulació, no?
2: Sí, precisament a més en el cas de Sant Roc, van tindre en aquestes actuacions van tindre també paral·lelament una transformació d'un vial molt important com era l'Alameda, amb l'eliminació del carril bus, que no era carril bus, i de la posada en marxa del carril bici. Per lo tant, també ahir teníem que combinar dos coses. Una era veure com fèiem que la gent poguera accedir al carrer colindant al centre de Sant Roc per a deixar els xiquets, i que al mateix moment fora ràpid i que els xiquets estigueren segurs per a baixar, i també que els pares ho pogueren fer d'una forma pràctica. la veritat és que es van analitzar moltes, moltes coses, es va fer una senyalització que a més serveix a ells no sols per al tema de la baixa dels xiquets, sinó també serveix per a totes les excursions que fan, en els que tenen que clavar els seus autobusos per a recollir els xiquets i tot el tema, i el que es va fer és, per una banda, per una pintura molt més extensa de càrrega i descàrrega a la part de la zona del, de la parada del bus enfront de, del Col·legi Sant Roc, també fer una parada prou més gran de càrrega i descàrrega justament en la porta, i en la part de Santa Rosa també es va ampliar per tal de tindre diverses zones on poder fer aquestes parades ràpides. Jo penso que està funcionant molt bé, encara que n'hi ha moments molt puntuals on lògicament és molta l'afluència de vehicles és que van a aquest centre, com molts altres, vull dir, però jo penso que totes aquestes actuacions el que ens han donat també és, a banda d'una visió de com teníem més espais i les perillositats que podíem tindre, una visió per part de tots, de centres escolars, els seus ampes, pares i mares, les pròpies associacions de veïns. Crec que s'han implicat absolutament tots per tal de fer aquests entorns molt més segurs, i estic seguríssim que això no va ser un projecte que es va fer en aquest moment i va, ha quedat ahir i que requerirà un manteniment, sinó que possiblement haurem de fer més actuacions per a anar adaptant-ho als canvis que puguen haver.
1: És a dir, que va haver un procés de reunions en els centres per a implantar aquestes mesures, no?
0: Sí, sobretot que és un projecte viu. No és una actuació que es va fer en un moment o que es fa en un moment determinat i ja està, sinó que al final nosaltres sempre estem en continu contacte en els centres educatius per a que són al final els que estan allí en el dia a dia, els que poden veure la problemàtica, juntament amb les agents de policia que també estan allí, i al final replegar informació i poder decidir en què coses fem. Per exemple, quan analitzàvem en aquell moment Pare Victòria, que és un centre, per exemple, que té nocturn, pues en el Pare Victòria es va col·locar un pas de vianants il·luminat. Per què Pare Victòria en altre lloc? Perquè Pare Victòria sí que té classe per la vesprada, té classe de nocturn, per tant sí que era molt convenient que aquest pas de vianants, per exemple, estigués il·luminat. Però també actuacions al final que sobrepassen actuacions xicotetes, com puga ser, com deia Raül, el carril bici. Al final el carril bici és una ferramenta també molt important d'accés als centres educatius. Ara en l'Andreu Sempere, que està en l'Escola Oficial d'Idiomes, n'hi ha moltíssim alumnat que va en patinet, que va en bicicleta elèctrica i que va al centre pel carril, utilitzant el carril bici. Per tant, són actuacions al final també que vertebren la ciutat i que fa que la mobilitat siga molt més amable i que també la facilitem en els centres educatius, on també molts d'ells es van col·locar en el seu moment aparcabicis i aparcapatinets per a que també xiqueta o la xiqueta que pugui arribar pugui tindre, o professorat, pugui tindre un lloc on poder deixar. I la gran majoria de centres educatius tenen a la porta o al voltant aparcament de bicicleta i de patinet per a això.
1: Comentava, tot va actualitzant-se i encara queden actuacions per fer, no?
2: Sí, encara queden actuacions per fer, i fins i tot el que estava dient, vull dir, això requereix d'unes mesures de manteniment, no? D'unes actuacions de manteniment que lògicament va fent-se. Bé se sap que quan plegava l'època d'inici de curs, prèviament pues repintaven passos de vianants i es feien certes mesures de repintat, pues ara ens tocarà anar revisant constantment des de les fites que es posen en certs llocs per a que no aparquen, el repintat d'eixes zones. Jo penso que es van fer actuacions que la gent ho ha vist moltíssim, no? A mi una, per exemple, que em va semblar prou cridanera visualment, per exemple, l'actuació entre esclaves i celestians de Juan 23, era molt impactant, no? Veure que n'hi havia zones on s'havia eliminat l'aparcament, on hi havia repintat per a que es poguera fer eixa parada puntual i així que es pogueren baixar, les fites col·locades, vull dir... És una forma molt clara de poder fer que els xiquets puguen accedir als seus centres en tota seguretat.
0: Sí, el Col·legi Esclaves és un exemple, com tu dius, molt clar, perquè al final el que van fer era el xiquet ixia, o la xiqueta ixia de la porta del col·le i tenia una vorera d'un metro i després tenia aparcament en cotxes quan ja n'hi havia aparcament en front, i ahir la solució va ser molt fàcil, i era llevar aquesta línia d'aparcaments que estava justament en la porta i pintar-ho com si fos vorera i posar volardos, con lo qual que hem aconseguit ahir que el xiquet o la xiqueta quan ix o el mateix pares o mares o el iaio qui va replegar els xiquets està en la vorera, tinga un espai molt més ampli, molt més amable per a poder entrar i eixir amb molta més seguretat sense trobar-se a un cotxe que pot estar aparcant, que tal. Clar, hem eliminat tres places d'aparcament? Sí, però hem aconseguit que en aquest entorn siga molt més amable, molt més segur per a tot el món el poder accedir.
1: Molt bé, entorns escolars segur que van començar a implantar-se en 2024 en este posa de marxa de mesures per a aconseguir una major seguretat en els centres educatius, almenys en el que es refereix al tràfic. Raül Llopis, regidor de Seguretat, i Alberto Velda, regidor d'Educació. Moltíssimes gràcies per vindre a explicar-nos això que és molt interessant també per a la població.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy Alcoy el que anem a fer és parlar d'una figura d'un músic alcoià emblemàtic, vos parle de Carlos Palacio, perquè està preparant-se un documental molt interessant al respecte de la seva vida. I per això, així, en els estudis de Radio Alcoy contem en la presència de persones que estan molt vinculades a la figura de Carlos Palacio, recordem, 1911-1997, on va faltar. Passe molt ràpidament a presentar Sergi Rodríguez. Bon dia, Sergi, què tal?
5: Bon dia.
4: Molt bé, moltíssimes gràcies per estar així.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Tu has sigut un poquet el que m'ho has fet el comboi, perquè al teu costat tinc a Marisa Blanes. Marisa, bon dia.
6: Bon dia
4: a què tots. Tal, com estàs? Un
6: molt
4: plaer.
6: Bé. Molt bé.
4: La nostra pianista més internacional i més famosa. I també a l'altre costat, altre gran músic, Àngel Lluís Ferrando. Àngel, bon dia.
7: Molt bon dia.
4: Què tal, com estàs?
7: Pues
4: molt bé, molt bé. També, pues, moltíssimes gràcies a tres per vindre. Però primero lo que queríamos era hablar con la persona, con el director de este documental, que es Adolfo Dufour. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
4: Muy bien, un placer poder hablar contigo por teléfono. Ahora mismo estás en Madrid. ¿Dónde paras?
8: No, me pillas de carretera.
4: Ah, en carretera. Vale, sí. vale, perfecto. Adolfo, hazme un poquito el marco general y luego ya los invitados que tenemos aquí en el estudio nos hablan un poco de la figura de Carlos Palacio. ¿En qué consiste esta película documental? Cuéntanos un poco el proyecto.
8: Bueno, pues la película, pues básicamente recorrer tanto el campo artístico como el lado humano de Carlos Palacio, a través adaptando sus memorias, que es Acordes del Alma, que es un libro maravilloso, y otros que escribió, donde plasmó toda su sensibilidad, y sobre todo contar cómo hay personas que no buscan la fama, sino que lo que buscan es precisamente a través de la creación el ayudar a sus semejantes, ¿no? Lo más importante quizá de Carlos Palacio es que siempre tuvo la mirada puesta en el ser humano y qué, no en, qué en la vanagloria.
4: Qué bonito. Háblanos un poquito antes de ti, Adolfo, porque creo que has hecho ya otros reportajes sobre otras personas, Luis Cernuda. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de ti.
8: Bueno, llevo... no me gusta decirlo de veterano, porque veterano viene de viejo y tal, pero
4: experto. Llevo
8: ya mucha trayectoria, tanto dime, en documentales como también en tiempos en ficción, fundamentalmente trabajando para la televisión española, la televisión pública, hasta el 2008, y desde entonces haciendo las películas, largometrajes, documentales, que hemos tenido la gran suerte de estrenar en cines y que han tenido un excelente recorrido y hemos tenido premios en festivales internacionales. Eso sería el resumen, como el de tantos otros cineastas que se mueven por vocación y que ejercen su oficio, ¿no? Hay muchos.
4: ¿Y cómo surge el proyecto de la figura de Carlos Palacio, del músico alcoyano?
8: Bueno, Carlos, el proyecto surge a través de Joaquín Recio, que es un editor y un productor con el cual yo he trabajado ya bastantes veces, y él había conseguido, que estaba descatalogado y muy difícil de conseguir, el libro este de Acordes del Alma, le impactó. Me lo dio a leer y me dijo que quería hacer una película documental. sobre él, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos. Nos hemos puesto a trabajar y estoy ya acabando el guión, precisamente de pillar de viaje, porque voy a hablar con el hijo de Carlos Palacio ahora a mediodía, que hemos quedado ahí en Gandía.
4: Estupendo, muy bien. Y un poco la idea sería... ¿Ficción, documental? ¿Cómo nos podrías...?
8: Es una película documental, pero un documental creativo que llegue al mayor número de público posible. No se trata de un proyecto minoritario que se quede simplemente en las élites, sino que llegue a la gente, ¿no? Es como quería Carlos Palacio con su música, ¿no? Que entonces lo vamos a hacer lo suficientemente atractivo como tantos otros para que tenga esto que tenga interés. El cine fundamentalmente es conflicto y emoción, y creo que la biografía de Carlos Palacio lo reúne de sobra. Aparte que tiene mucho, es una vida también de mucha aventura, mucho recorrido.
4: De cine, ¿no? Una vida de cine.
8: Sí, una vida de cine, tanto aquí en España con los coros proletarios, como luego durante la época de la República, el terrible golpe de Estado que dieron los militares africanistas y cómo se puso al servicio de la República, cuando hizo los himnos este Compañía de Acero, los himnos de variedades internacionales, y sobre todo colaboró mucho con su música y su buen hacer, y luego la terrible etapa esa que estuvo escondido como topo en Alcoy, o luego en Valencia, hasta que ya se exilió en París, donde vivió una se codeó, ahí vivió como pudo. Supervivió como pudo, pero se codeó con ese país donde se reunían grandes artistas, muchos españoles del exilio, el pintor Juan Alcalde, Miró, el escritor de Alcoy,
4: sí,
8: Adrián Miró, y bueno, pues sí, es una vida que realmente tiene mucho interés cinematográfico y espero ser capaz de plasmarla en hora y media.
4: Bueno, Sergi, Marisa, Àngel Lluís, el que m'ha escoltat, té molt bona pinta, veritat, Sergi, contamos un poquit.
5: Sí, Adolfo ha fet un resum perfecte, no? A veure, Carlos Palacio, músic, alcoià, humanista, gent compromesa, molt sensible a tot. La seva sensibilitat la traslladava a la música, però era sensible a les desgràcies humanes, a la situació que va viure en el seu context, i una persona apassionada. I sobretot, allà on estava, fluïa una alcoianía, però tremenda. Sempre recordava el seu Alcoi de la infància, perquè recordem que ell se'n va anar d'Alcoi a 16 anys, crec que va ser que se'n va anar a Madrid a continuar els estudis de música, i sempre tenia l'Alcoi com a el referent, el record, l'emoció, no?, de recordar l'Alcoi que va conèixer, que a més era un Alcoi molt, que es manejava molt, hi havia molt d'intel·lectual, la classe treballadora, que ell es ficava molt en ella, convivien els proletaris de l'època, i el seu compromís amb la República. Jo penso que és de veres que és un documental, que és una vida de pel·lícula, és cert, però sobretot la música, que és la seva passió i el seu gran dedicació, perquè escrivia i tal, però la música va ser un compositor que allà te ho diran els companys, únic.
4: No. Marisa, per exemple, comencem un poquet, tu has estudiat molt la seva trajectòria, la seva obra musical, parla-nos, que podríem estar parlant moltes, però sí, fes-nos un poquet, un xicotiu resum.
6: Bueno, primer que res, dir que jo vaig conèixer personalment a Carlos, i que per mi, bueno, és un exemple de lo que té que ser una persona en un criteri moral molt sòlid. I després com a músic i com a artista, perquè ell es considerava més escritor que músic. Ell era una persona que, segons em contava Adrián, era capaç de fer unes conferències improvisades, perquè des dels 10 anys llegia les enciclopèdies de la A a la B, o sigui, que era una persona que sempre estava entregada al coneixement i a l'amor als seus sers humans, no? A tots els sers humans. I bueno, el que jo vos puc contar, clar, fa referència a la seva obra pianística, que és Espanya en mi corazón, que es diu igual que un poemari de Neruda al qual ell va conèixer. El de Neruda es diu Espanya en el corazón, i és una síntesi nostàlgica de seus records d'esta Espanya deprimida després de la guerra, quan ell va ser viatjant de productes químics i tenia eixos records, eixa enyorança, eixa nostàlgia, eixe sentiment tan potent cap a la destrossa que s'havia quedat en Espanya. És una música plena d'emocions. Cançons i danses podríem enquadrar-la dins de la generació del 27, a la qual perteneix. De fet, ell és amic de tots els poetes com Alberti, com tots els de la generació del 27 i tots els músics, i ell és el que uneix música i textos per a fer els cantos combatients i moltes coses. És a dir, que jo crec que és una de les personalitats més rellevants de la Espanya contemporània del segle, del segle XX, d'antes de la guerra.
4: Molt bé. I el que fas tu és agarrar la seva obra?
6: Jo el que vaig fer va ser en el 2011, ja com jo el coneixia, i a més la seva obra m'agradava molt, em recordava a Montpou i pensava que era una obra pianística de molta valia. Les partitures s'havien perdut, bueno, jo tenia unes que em va regalar ell, però vaig recuperar tota la seva música i la vaig gravar, vaig fer un disc, i jo crec que això també ha ajudat, jo a fer el que vaig poder, això ha ajudat també un poc a conèixer la seva música. Hi havia gravacions anteriors, però clar, això és una cosa que si no vas renovant el material, doncs la gent s'olvida. Jo diguem que el vaig tornar a portar a la vida, en lo que vaig poder.
4: Que va, en la recopilació. Àngel Lluís, contamos un poc tu.
7: Home, el millor de parlar en l'últim és que ja ho han dit tot. I la veritat és que això és una gràcia quan uno també pot aportar coses, però tampoc sap molt bé què aportar. És a dir, jo estic absolutament d'acord en les dues coses que han dit els meus companys, i concretament sí que m'agradaria ampliar una mica el que diu Marisa pel que fa a la seva faceta d'escriptor. Sí que és de veres que era un compositor excel·lent i la música era el seu mitjà per a expressar els seus sentiments, però la manera d'escriure també és una manera molt peculiar, perquè no és un escriptor a l'ús, és a dir, ell no fa novel·les, ell escriu diaris, escriu memòries, és a dir, ell parla d'ell, dels seus amics, parla d'Espanya en mi corazón. Claro. És que al final, vull dir, tot gira, i a mi en aquest sentit sí que em va aparèixer, és el que més vaig estar mirant quan van fer el simposi, coincidint en els 100 anys del seu naixement. En 2011 van fer un simposi allà en Villavicenta, però van tindre també a Marisa com a ponent, van tindre grandíssims ponents.
4: Molt, eh?
7: Es va fer després una edició també d'això, no? De Carlos Palacio, Vivència i Pervivència, vull dir, tot això està publicat, i crec que també és important això, valorar a l'home també com a escriptor, perquè a més de que ell es considerava més escriptor, tot i que és de veres que la seva música és una barbaritat, una preciositat, i crec que també és molt polifacètic, i per tant és important veure el Carlos Palacio a nivell global.
4: A nivell global. En dia, Sergi, no? Què penseu reeditar?
5: Sí, ahí tens les mans, no? Sí. El llibre de Diari de Otoño, després vindrà Diari de Invierno, i després Acordes en l'Alma, que és la gran obra autobiogràfica de Carlos. Jo voldria dir una cosa. Jo crec que és que Carlos és una figura que es deu de mantindre en la memòria de tots els alcoyans, val? Perquè n'hi ha que recordar que quan va acabar el franquisme, va vindre la democràcia, va tornar al seu poble per a dirigir l'himne de festes del Coll. L'Ajuntament d'aquell aleshores va reconèixer la figura de Carlos i el va donar ese gran honor, que ell recorda també en el llibre que estic fent referència, recorda l'emotiu que va ser aquell reencontre en el seu poble, no? A part d'això, és perquè sempre has tingut la paraula del Coll en tots els... I la gent del Coll ha de saber que coses tan importants com la música de les Brigades Internacionals són obra de Carlos Palacio, d'un alcoyà, un himne que és internacional, un himne que s'ha escoltat en moltíssims llocs, també les Companyies d'Acero, tota aquella cançó que animava a la defensa de la República estava composada per Carles, no? Per Carlos Palacio, un gran home en aquest sentit, que molt compromès, no? I té coses de deberes que el poble del Coll ha de mantindre en la seva memòria.
4: Està rodejat de dos directors d'himne, també.
5: Sí, efectivament.
4: Adolfo, volvemos contigo. ¿Qué calendarización tenemos? ¿Puedes contarnos un poco? Ahora mismo nos comentabas que estás con el guión. ¿Puedes explicarnos un poco qué idea tenéis? Cuéntanos.
8: Sí, yo, mientras yo estoy ultimando el guión, que lo llevo bastante avanzado, se está haciendo por parte del productor, de Joaquín Recio, un esfuerzo para conseguir la financiación necesaria para hacer un gran documental. Siempre se necesitan un mínimo de medios, y aunque partamos de un texto que, como decía Fernando, de una escritura tan maravillosa, porque ahí sí que, aparte de escribía pues eso, con pasión y con alma. Carlos Palacio, partimos de un material que para hacer un guion es un material excelente, ¿no? Entonces estamos en ese periodo que durará ahora unos cuantos días y que eso lo lleva Joaquín Recio. Yo quería añadir antes también,
9: por supuesto,
8: que Alcoy va a tener una presencia primordial en la película, no solo en el aspecto de que fue el lugar de la infancia de Carlos Palacio, de la adolescencia, donde se vivió sus cosas, sino que además también el lugar del encierro. Es decir, aparte de ese lado, digamos, más vital, más realista, ocupa también una gran parte como de ensoñación, de imaginación, porque fue el sitio al que Carlos Palacio siempre añoró y al cual siempre quiso volver, ¿no? Entonces, bueno, la película yo creo que si se consigue la financiación necesaria, además con el apoyo que tenemos de los invitados que tienes ahí en la radio, que son gente estupenda, maravillosa y con una gran sabiduría, y otras intervenciones que vamos a hacer, pues yo creo que va a quedar una película muy atractiva para el público.
9: Nos has emocionado con eso de que Alcoy era el lugar al que siempre soñaba, que siempre quería volver. Nos quedan 3-4 minutos, hacemos una última ronda. Sergi, Marisa, Ángel Lluís y acabem en Adolfo. Sergi, una frase...
5: No, simplement fer un cridament a tots els alcoyans que siguen amants de la seva història, a que formen part i participen del crowdfunding, és a dir, de l'arreplego dels diners que faran falta per a treure el documental endavant, no? La informació la traiem per mig de les xarxes socials, ¿vale? Però qualsevol ciutadà que tinga interès de participar econòmicament, donant una ajudeta de 5 euros, 10 euros, de lo que siga, per a tirar endavant un documental que parlarà molt bé de la figura de Carlos Palacio, com s'ho mereix, i del nostre poble, que a més es veurà en tot l'estat i es veurà inclús en aforos internacionals, perquè la música de Carlos Palacio és d'una vàlua internacional, vamos, indiscutible.
9: A través de guanyar al COI, a través de tu, sí, com es poden posar en contacte, o sea, la gent interessada? Que,
5: ara vos passarem la informació, val? Perquè vosaltres també els mitjans de comunicació pugueu fer ús d'ella. Vale? Bueno,
9: en la web, una la volta web, posarem, sí, el post d'esta entrevista.
5: Correcte.
9: Ahí posarem un enllaç on es pot posar-se en contacte.
5: Vos ho agraïm moltíssim.
9: Els interessats. Marisa, això és 2 minuts, no sé, una conclusió, el que tu no vull escriure.
6: Bueno, crec que el més important ara és que siguem conscients que este és un projecte de tots, de tots els alcoyans, i que a sort que Carlos es queda en nosaltres ja per sempre.
9: I això és la conclusió. Que bonico, sí, sí, sí. Carlos és patrimoni d'Alcoy.
6: Sí.
9: Àngel, eixa frase també.
7: Bueno, pues un poc incidint també en el que han dit els meus companys, jo crec que s'ho mereix. Seria un poc la reflexió final, seria que jo crec que Carlos Palacio, la figura de Carlos Palacio s'ho mereix, també s'ho mereix el poble d'Alcoy, que parli també d'eixa figura, i s'ho mereix al final tot el món, perquè és que Carlos Palacio no és una persona només d'Alcoy, tot i que sempre estava pensant en Alcoy, sinó que al final és una persona de tot el món, no?
9: Totalment internacional. Abans, Marisa, comentaves, no?, eixa relació Adrián Miró, Carlos Palacio...
6: És que ells vivien, sí, junts en un hotelet en París. Vivien el mago, el Marcel Marceau, el Mimo, Carlos, Adrián, sí, i Amando Blanquer. Perquè entonces era molt car viure en pisets i vivien allí i eren, bueno, pues estaven tots els dies junts. I Adrián a voltes pues no podia anar a fer les seues classes i el substituïa Carlos Palacio, i eren íntims. I quan Carlos venia al coll, es quedava sempre en casa d'Adrián, Carlos i Emilia. I bueno, era una persona en la que tu podies conversar de qualsevol cosa, conforme ha dit antes, perquè era un espírit absolutament lliure i compromès.
9: Molt bé. I la figura de Marisa, també, de Maria Luisa, la dona d'Adrián.
6: Sí, bueno, Maria Luisa és que era la que aglutinava a tot, perquè eren tot... Amando va estar, els anys que estava en París estava sola sense Maria Rosa, i ella era la que organitzava tots els saraos, la que llegia poesies, les poesies de tots. Era una dona, a més, per la seva època, era una dona molt lliure, perquè així com Adrián era una persona introvertida, Maria Luisa era puro fuego.
9: I Carlos li va dedicar una obra,
6: i Carlos,
9: no?,
6: li va dedicar el canto a Maria Luisa, sí, que es va estrenar, sí,
9: Sí. Hombre, moltíssimes coses, ja hauria que parlar en ells. Vale, pues ara ja sí que ens queden estos dos minutets últims. Adolfo, nos quedan un par de minutos. Acabamos un poco esta entrevista. Que yo estoy aquí y me está saliendo la lagrimilla. Pero bueno, cuéntame un poquito.
8: Ahondaría en una idea que ya han dicho ahí, que es que una película sobre Carlos Palacio no es solo sobre él, sino sobre todo lo que representa. Y representa a una gran cantidad de españoles, de personas, de artistas, de científicos que tuvieron que rehacer sus vidas deshechas por la guerra, tuvieron que rehacerlas en el exilio, tuvieron que supervivir aquí en condiciones muy duras y luego en el exilio, y que desgraciadamente para la sociedad española han sido muy desconocidos, quitando algunos cuantos nombres de la generación del 27, pocos, incluso cuando hice la película sobre Luis Cernuda, pues era como incitar, ¿no? Incitar otra vez, porque había mucha gente de generaciones actuales que desconocía a ese excelente poeta, ¿no? Uh-huh. Entonces el objetivo era incitar a leerlo de nuevo, y el objetivo de esta película es sacar la figura de Carlos Palacio, incitar a escuchar su música y también a la lectura de sus memorias, que es una literatura, como ya han dicho ahí, realmente prodigiosa, porque te llega a lo más profundo, ¿no? Y eso sería el objetivo de este largometraje documental, y espero estar a la altura teniendo en cuenta todas las personas que nos están ayudando y que son tan relevantes.
9: Seguro que sí, Adolfo, seguro que estamos todos a la altura. Muchísimas gracias, ha sido un placer poderte escuchar. Adolfo,
8: muchas gracias a vosotros.
9: Vale. Despedís, moltíssimes gràcies, Àngel Lluís, Sergi, Marisa, ha sigut un plaer escoltar-vos també.
7: Gràcies a vosaltres.
9: Vaig a bé.
10: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.

0: lo que sería el punt, entre cometes, álgid de la cosa, que es pegarse la costera desde el Mudoma hasta la Plaza de España, per explicar alguna cosa més també de la zona de Algesares, i fer una creua al viaducte, concretament a la zona que està darrere de la seu, antiga seu de l'escola industrial, i des del viaducte explicar també ixe desprendiment que va haver allí en el Tossal, i seria allí on acabarien amb ixa ruta, explicar la zona del Tossal, la zona del Molinar, el que es veu des d'allí, més o menys, per a explicar un poc quins són els problemes que han hagut i que també, en principi, poden haver. Per tant, pues, la idea és començar en el Mutua Levante i després de tot el recorregut acabar en el viaducte. Per això mateix, com dic, la recomanació en principi és deixar, si algú va en vehicle, deixar el vehicle pues, més o menys per al centre, vamos.
1: Sí, i després es creuar a trobar el viaducte i el trobes allà en la Fundació d'Avant.
0: Clar, clar.
1: En la plaça Espanya. Molt bé, d'acord, doncs jo crec que està ja prou definit el que és el recorregut, qui sou les persones que esteu ahí un poquet darrere, i res, això, convidar ja un minutet, recordem, sempre ens agrada recordar fetges, dies, dissabte, a partir de les 10 del matí, aquesta convivint amb les Solsides, organitzada per la Universitat d'Alacant, Mutua Levante Fundació, i en Enrique Moltó, Aitana Pastor i Álvaro. Molt bé, per res, ha sigut un plaer poder-te escoltar.
0: Molt bé,
1: com
0: gràcies.
1: Sempre.
0: Vinga, adeu.
2: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
3: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
4: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics i primer que res anem a saludar a qui avui ens acompanya en aquesta taula, Alberto Belda del Partit Socialista. Què tal, Alberto? Benvingut.
5: Moltes gràcies.
4: Tenim també Àlex Cerradelo de Compromís. Benvingut, Àlex.
6: Gràcies, bon dia.
4: Amàlia Payà del Partit Popular. Del Partit Popular, Amàlia, què tal? Benvinguda.
7: Hola, gràcies, buenos días.
4: Carlos García de Vox. Carlos, hola. Benvingut.
8: Hola, bon dia.
4: I Mari Carmen Paredes de Banyar. Hola. Mari Carmen, benvinguda.
9: Gràcies, molt bon dia.
4: Bueno, tenim ja el curs escolar en marxa, així a la nostra ciutat, amb un rècord de matriculacions i també hem escoltat les primeres reivindicacions. Tenim sobre la taula assumptes com el deute pendent en algunes infraestructures, vos recordo, l'Andreu Sempere, també està la millora de la climatització en els centres que s'ha demanat, es demana també aquesta baixada de ràtios, tenim ahir el professorat que torna en peu de guerra i per tant vos proposo este anàlisi d'aquesta arrencada, este inici de curs per a aquesta tertúlia de polítics amb xifres, mancances, expectatives, etc. Bé, pues, si vos sembla, este és el tema plantejat. Alberto, que és el regidor que s'encarrega d'aquesta àrea d'educació, podríem començar en aquesta arrencada de curs. Ha començat, una setmana portem, rècords en quant a matriculacions i sobre la taula qüestions, no?
5: Sí, bon dia. Bueno, la veritat és que comencem el curs en més de 15.000 alumnes a les nostres aules, des de les escoletes municipals, l'escoleta del partidor, passant per totes les etapes fins a la universitat, on jo crec que és molt important aquest creixement en l'Escola Politècnica de València, en el campus d'Alcoi, en més de 3.000 alumnes, que jo crec que aquestes són les xifres, no?, que sempre s'han barallat de poder anar muntant per a que consolidar Alcoi com una ciutat universitària. Jo crec que això és molt positiu. I després sí, comencem un curs que va acabar de forma molt convulsa en aquesta vaga educativa que s'ha mig tancat però no tancat, on jo crec que el professorat continua, no?, reivindicant, on la Conselleria o la Generalitat ha volgut tancar aquest tema en una muntada de sou de 200 euros, que està molt bé, però no era ni la única ni la més important de les reivindicacions que portaven endavant els

0: jo, o com passa, com està passant últimament, que coincideix en que molta gent li han posat una boda o coses així semblants, no? Entonces, el que fem és que obrim un període en el qual els participants que no poden assistir, pues busquen un substitut i poden fer el canvi, i el canvi el poden fer crec que era des del dia 14, crec que fins al dia 25 tenen la possibilitat de fer el canvi. I per a fer-lo, en la nostra pàgina web n'hi ha un en la pàgina d'inici n'hi ha un botó que diu clarament canvi de participant, i ahí té les instruccions per fer-ho. És molt senzill, i bueno, animem a la gent que tingui algun problema que pugui utilitzar aquest servei que permetisca que pugui participar una altra persona substituint algú que, per desgràcia, no pugui fer, no? També m'agradaria matisar una qüestió, perquè molta gent m'ho pregunta, no? Si algun equip al final no troba una persona que substituïsca el que no pot participar, que no patisca, vull dir que poden participar tres o dos, poden participar. L'única diferència és que a l'hora de les classificacions per equips no entrarien dins de la classificació. Vale? O sigui que no és excloent el que n'hi hagi un dels participants que no puga assistir el dia del trail a participar. L'equip com a tal, encara que siguin un o menys o dos mesos o dos menys, poden participar. La diferència és el tema de les classificacions en la competició per equips. Les puntuacions en quant al tema de temps de cada participant, això es registra igual i apareixeran els temps d'aquells participants que a lo millor no hagin arribat els quatre junts a la meta.
1: Claro, però si se fastidia alguien a última hora, pues que pueden participar, no podran ganar, evidentemente, porque no puntuarían los cuatro, pero sí que lo pueden disfrutar, evidentemente, claro. y sobre todo de la causa, que al fin y al cabo es lo más importante. Que vamos a hablar la semana que viene y la siguiente, también queremos citarte, Paco, para hablar del trail, pero así a bote pronto en esta primera toma de contacto, ¿qué novedades tenemos en el recorrido, si es que las hay?
0: Sí, hi ha hagut novetats que la gent ja pot consultar-les ja en la nostra pàgina web. Hem estat fent una sèrie de modificacions i de canvis, perquè sabeu que pues, estar intentant normalitzar un recorregut de vegades té problemes en quant al tema de permisos i altres històries, però bueno, els recorreguts ja estan tancats i estan a la disposició de tots els participants, estan poden descarregar-se els arxius en diferents formats, en Wikiloc, GPX, etc. Poden baixar-se aquests formats per quan entrenen aquests dies poder veure el recorregut. Val? Això per una part. Per l'altra part, també comentar que sí, hem fet algun canvi. Puc comentar que enguany el trail, la cursa llarga, la de 44 quilòmetres, pues bueno, pues ha tingut una modificació en la part del barranc del 5 o la part del Pic de les Àguiles, en el que enguany, a diferència que l'any passat, quan venim del Preventori ja tirem per el barranc del 5 cap a dins a buscar el Collau Sabata, i després anem cap a... fem com una espècie de bucle en eixa zona del Pic de les Àguiles, Serelles, per tornar a pujar al Collau Sabata. És una zona tècnica, una zona molt, molt bonica. Vale, això ho han modificat respecte a l'any passat. Enguany també pues, anirem fins a... passarem per dalt de lo que és la urbanització de Montesol, el Mas del Punyal, vale, i a poder anar fins a el que és l'alt de les Pedreres. No? Després el recorregut ja és tot igual que els anys anteriors. No? Això és la modificació més significativa en el tema del trail. La distància continua sent la de 44 quilòmetres. Vale? I després, en el mig trail, tenim una novetat, i és que enguany en el que era la zona dels llençols això desapareix, perquè sí que vam detectar que allí hi havia un punt on es feien uns embussos. Això és la gent allí s'apilotonava, no? I bueno, això ho hem eliminat, i el que han fet ha sigut per castigar-los una miqueta, entre cometes, es farem pujar fins a Sant Cristòfol. Vale? Allí donarem un poquet més de vidilla al mig trail, pujaran a Sant Cristòfol, baixaran i continuaran el mateix recorregut de l'any passat. I per acabar en la marxa, tenen pràcticament tot el mateix recorregut, sols que quan arriben a Barcelona